0: Bon dia, són les 8 del matí, això és Ràdio Pineda. Avui estem a dimarts, a 2 de juny, i a aquesta hora ens hi posem amb una nova edició del Dit i Fet. Benvinguts.
1: Salutacions a tots els radioientes de la ràdio, i ja es torno a ser aquí. I ara, nena, te veig molt arregladeta, eh? Bueno, ben trobats, eh?
0: Doncs sí, benvinguts, ben trobats a Ràdio Pineda. Comencem nova edició del Dit i Fet, avui dimarts, 2 de juny. Aquesta nit ha plogut, li preguntarem en el Jordi Pérez, el nostre home del temps, bé, per aquest petit ruixadet que hem tingut, bé, de nit i matinada, eh? Ens hem llevat, hem vist el terramoll, per tant, entenem i donem per fet que ha plogut, eh? Li preguntarem en Jordi a 8:45 del matí, però vaja, el dia també comença amb sol, amb alguns núvols, i amb molta informació que compartim des de primera hora del matí aquí a Ràdio Pineda. Això sí, ho fem d'una forma molt tranquil·la, molt amena, amb energia positiva, per anar entrant amb el ritme d'aquest dia a dia i d'aquest 2 de juny, d'aquest dimarts, en què avui, entre altres qüestions, entrevistem el president del Futsal Pineda, el Mariano Urbano. Vindrà acompanyat també una entrevista que farem al voltant de 8:45 del matí amb en Jaume Casals. Bé, per fer balanç de temporada del Futsal Pineda. És una de les qüestions que destaquem avui, n'hi han d'altres. Ara, 8:45 del matí, repassarem i recollim tota la informació amb en Pep Basart i, com us deia, la previsió del temps a 8:45 amb en Jordi Pérez. A tot això li posem una bona dosi d'energia positiva des d'aquí, des de la ràdio, i un dia més, un plaer acompanyar-te fins a la una. Salutacions, el meu nom és Olga Digue.
2: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.

0: Dit i fet a Ràdio Pineda.
1: Un quart de nou del matí, a aquesta hora, obrim ja la finestra. Aires nous, notícies noves, o no, no ho sé. Sí, segur que sí. Pep Besart, bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia.
1: Va, anem a començar amb coses positives, a veure si pot ser. Avui.
2: Bueno.
1: Ui, et faig pensar
2: no,
1: massa.
2: Que
1: ara t'he agafat.
2: Pagaràs més per la llum i pel
1: gas.
2: He dit
1: bones notícies.
2: No,
1: bones notícies,
2: començava,
1: algo xulo.
2: Començava recordant això, ja vam dir-ho ahir, però avui ho recordem, que augmentarà el preu de les factures. Recordem que hi havia bonificació i a partir d'ara doncs, ja no n'hi ha. Fins ara l'IVA era del 10%, l'IVA és ara del 21%. Per tant, que ho sapigueu, que és notícia d'interès general. I a més, una altra bona notícia. Mira, si vas al metge és possible doncs, que no et pugui atendre perquè no fan hores extres. Amb la qual cosa els metges s'han plantat, deixen de fer hores extres per visibilitzar el que consideren com a col·lapse. Han fet algunes vagues, però ara canvien d'estratègia. Per tant, aquesta setmana han començat una nova estratègia, que és treballar, però no fan hores extres. La campanya es diu Ni un minut més. Per tant, hi ha moltes operacions, o visites o proves, que no es podran fer perquè no hi haurà aquestes hores extres, i, per tant, és una notícia que avui també destaquen tots els portals. Ara, però també tinc alguna bona notícia, que ara és la jubilació i tramitar els tràmits amb la jubilació, doncs ha de ser més fàcil. Hi ha noves lleis del govern espanyol que obren la porta a fer una retirada gradual. Per tant, hi ha gent que no vol deixar de treballar, diu que vol continuar treballant, i per això es fa allò que s'anomena la jubilació flexible, que permet que una persona ja estigui jubilada però pugui treballar de forma parcial. I aquí diu que això treu també la feina a la gent jove, eh? Però, bueno, cada cas és diferent, però això és una notícia que també és interessant de l'àmbit laboral perquè es flexibilitza molt aquesta qüestió.
1: Haurem de revisar el concepte de bones notícies, Pep.
2: Bueno, aquesta està bé, no? Que vulgui treballar, que treballi.
1: Alguna cosa més?
2: Bueno, més bones notícies. Mira, els Mossos han detingut a dues persones a Tordera que van fer un assalt a trets. Això va passar, doncs, ahir a Tordera. Crec que era el quart tiroteig en el cap de setmana de Catalunya. La mitjana ja és de 2 per dia. I a les 4:45 de la matinada, doncs, els Mossos van rebre l'avís doncs, que hi havia uns policies, uns presumptes policies, perquè anaven vestits de bois, per dir-ho així, que van anar a fer un assalt en una casa de Tordera, d'una urbanització, però que els que van anar a fer l'assalt anaven vestits de poli. No és que anessin en un espectacle eròtic, eh? Ja. Saps que de vegades això es passa,
1: sí,
2: no?
1: Sí,
2: o de bomber,
1: sí.
2: O de policia. No, no. Mm. Eren dos que anaven a saltar dos més, anaven a fer un assalt, però anaven vestits de poli fent-se passar perquè eren polis.
1: Sembla un acudit, això.
2: I total, que van haver-hi doncs, una mica de tiroteig, una mica de l'oeste, per dir-ho així, i un dels que anava vestits de poli doncs, va estar ferit per arma de foc. I llavors van venir els polis de veritat i van dir, què passa aquí? Llavors ningú sabia, era com una pel·lícula Berlanga, ningú sabia qui era poli de veritat, qui era poli de mentida. Bueno, total, que estic fent una mica de broma, però això és una notícia real que ha passat a Tordera. Per tant, hi ha hagut dues persones detingudes, en el que es posa de manifest una realitat cada cop més real, que és que apareixen i es reprodueixen els tirotejos, sobretot entre bandes. Per tant, diguem-ne que no hi ha una situació, per dir-ho així, de violència vers les persones que fan vida més aviat honesta, però sí que hi ha una situació doncs, que entre bandes doncs, es tirotegen i s'arreglen les coses, com es diu popularment, a bufetades, però en aquest cas a trets. I preocupa molt l'entrada d'armes a Catalunya.
1: Home...
2: perquè era un concepte que no existia i cada cop doncs, tenim més present. Vols més bones notícies o no?
1: No, anava a dir... Sí, sí, ja sé que les cabràs dient, però al final el lema aquesta temporada és el no estem bé. Ja t'ho
2: bueno,
1: dic,
2: no
1: ja dic ara,
2: mira,
1: eh?
2: Mira, més coses, va. Ara d'un àmbit ben diferent. La calellenca Glòria Freixa és aspirant a ser alcaldessa de Barcelona. És la secretària primera de la mesa del Parlament, però ha oficialitzat una candidatura per encapçalar Junts per Catalunya, en aquest cas a Barcelona, de cara a les eleccions municipals. Ella és calellenca. Freixa s'incorpora, per tant, a aquesta carrera interna de Junts per a veure qui és la candidata o candidat per l'alcaldia. I avui també destaquem que la restauració del castell de Palafolls ha acabat. Recordem que ha estat una obra finançada, doncs, per la Unió Europea. S'hi han destinat 3 milions d'euros. S'han fet algunes obres, algunes d'elles, doncs, força importants. El castell ha quedat molt més bonic en alguns trams, tot i que lògicament, doncs, és una obra que requeriria molts més diners. Però bé, està molt bé que s'hagi ja fet una primera intervenció important. I avui també recordarem una vegada més que recordeu que Mishima actuarà a l'Auditori, ho farà aquest dissabte a 8:45 del vespre, la programació especial del 10è aniversari d'aquest equipament, que continua apostant per noms molt destacats de l'escena musical. En aquest cas, doncs, Mishima, recordeu, a 8:45 del vespre a l'Auditori dissabte. Entrades a auditoripineda.cat. I per cert que avui també, doncs, destacarem que la cursa de Pineda arriba diumenge a la seva 22ª edició, una de les proves més destacades de la comarca. Està organitzada per G-Sport amb el suport de l'Ajuntament de Pineda. Recordem, és una marxa, doncs, que té molta fama, venen centenars de corredors i està oberta a participants majors de 16 anys. I avui a Ràdio Pineda parlarem també de l'Escola Poblenou, que impulsa el projecte Desendolla't, una iniciativa educativa que involucra a tota l'escola, des dels més petitons fins als més grans. Una qüestió, doncs, que us descobrirem també avui a Ràdio Pineda. Demà escoltarem també aquests infants, però avui ja us farem una mica el programa, s'emet dijous, però demà els informatius els escoltarem, i avui ja us farem aquest petit apunt. És el darrer programa de l'Anem a l'Escola de Ràdio Pineda. Recordeu, dijous a 2:45. I res, avui també destaquem, doncs, que els diaris parlen de Donald Trump, que feia dies, doncs, que no ocupava gaires portades. Avui apareix a tota la premsa que Donald Trump, doncs, hauria trucat a Netanyahu perquè diu que no li està agradant gens el que està fent al Líban, perquè Donald Trump voldria arribar finalment a un acord de pau amb l'Iran. Les borses han tornat a patir una patacada i, segons li ha dit Donald Trump, segons s'ha filtrat a la premsa, no sabem si és cert o no, però segons s'hauria filtrat a la premsa nord-americana, s'ha filtrat una conversa telefònica de Donald Trump amb el senyor Netanyahu, que recordem és el president d'Israel, on li hauria dit textualment: estaries a la presó si no fos per mi, per tant t'estic salvant la pell, has de saber que tothom t'odia i que també odia a Israel per tot el que estàs fent. Tot el que li hauria dit, una part del que li hauria dit Donald Trump al senyor Netanyahu. Una conversa que avui publiquen en alguns diaris, per dir-ho així, seriosos. Per tant, ens l'hauríem de creure. A casa nostra, Pedro Sánchez acusa l'oposició de jugar brut amb els seus casos judicials, asseguren que volen enderrocar el govern i ha assegurat, doncs, que pensa mantenir el govern fins quan toqui, que és l'any que ve. A tot això, recordem que Feijóo ha ofert una moció de censura a PNB i a Junts. Això sí, diu que no crearia govern, seria només una moció perquè ell fos proclamat president i convocar eleccions immediatament, per tant, no fer entrar Vox en l'equació, i que la gent voti, que la gent, doncs, voti el que vulgui. Això és el que ha ofert a Feijóo, però no se n'enrefia ni un ni l'altre. Per cert, que el govern espanyol anuncia que reactiva el finançament, el nou sistema de finançament per les autonomies. Ha assegurat que hi haurà reunions bilaterals amb autonomies, però també ho ha fet així, ho ha dit d'aquesta manera, anuncia algunes singularitats. Veurem què representa, doncs, aquest concepte. I per cert, que també llegim avui a tota la premsa que hi ha un diputat d'Esquerra al Congrés, que és el senyor Jordi Salvador, que ja ha avisat el senyor Rufián, que diu que el partit té un límit a la seva paciència, ha demanat respecte cap al seu grup parlamentari i ha dit textualment: alguns acabarem parlant en públic i s'acabarà la tonteria. Amb una rajamenta contra Rufián que no vegis. Ha dit: Li ha dit textualment a Rufián: has de saber que no ha de ser cap plataforma personal ni un espai d'ultimàtum. Ha dit: quan jo parli s'acabarà la tonteria. La paciència té un límit. Recordem que Rufián està jugant amb això del front d'esquerres, de si està a esquerra, de si no ho està, de si, entre cometes, el xutaran del partit o no el xutaran. Ell té una gran, diguem, de promoció personal. I fins i tot, doncs, es postula per ser, per dir-ho així, l'abanderat de les esquerres a nivell espanyol, abandonant, doncs, tot el concepte independentista que ha acompanyat Esquerra històricament, tot i que darrerament no li sentim a dir massa, però massa ni a Rufián ni a Esquerra. Però, bueno, és un tema interessant de política, que és allò de la subpolítica, que no s'explica gaire als diaris, però que és molt interessant. Per cert, que si el senyor Salvador Illa aconsegueix això, li farem la Salvador Illa, el president, li farem la ola, perquè ha anunciat que fa el primer pas per concentrar en una finestreta única les ajudes socials que aplega 7 conselleries diferents. Assegura que la missió és dissenyar en un termini d'un any un model integrat de prestacions. És allò de que quan vas a buscar prestacions és un galimaties. Doncs bé, Salvador Illa ha promès que en un any això estarà unificat, que serà molt més fàcil. Insisteixo, si això ho aconseguim, serà un pas endavant com el que va fer la humanitat quan va anar a la Lluna. Més o menys a l'estil. Per cert, que ahir el cas Kitchen, doncs, va aparèixer a Villarejo. Bé, és de pandereta. El de Kitchen, és que si ho veieu per la tele, és espectacular, veritablement. No té nom el que estem veient per televisió. És una cosa de tal complicació i de tal pandereta que et costa creure que pugui ser veritat tot aquest cas, amb tots els personatges que estan passant per aquella sala, davant del jutge, davant del fiscal, davant dels advocats. Bé, és una cosa veritablement és que és esperpèntic, és que no té un altre nom. És una cosa que és com aquell que diu que se'ns pixen a la cara i ens diuen que plou. Doncs és una mica això. Ara resulta que tothom pateix per l'ànima, per l'esperit de Gaudí, d'Antoni Gaudí, que és possible que s'aixequi de la cripta on està enterrat, s'aixequi de la cripta i comenci a renegar de mala manera, comenci a cardar els tagots aquí i allà, perquè el papa, doncs, vindrà a Barcelona, ha anunciat que beneirà la Torre de Jesús, perquè ho farà en castellà. El català serà ben poqueta cosa en aquesta missa. Algú diu que només diran la paraula amén.
1: Bueno, però amén, això és universal. Amén, no. És universal.
2: Bueno, doncs es dirà en català.
1: I en què es diferencia? Amb l'accent? Accent obert.
2: Hi ha moltes subspicàcies amb aquesta missa, i algú ja diu que el papa de Roma, doncs, bueno, ja t'ha dit, s'haurà d'enfrontar directament amb un duel amb el senyor Antoni Gaudí quan s'aixequi de la cripta i comencin a baixar sants. La cripta, no sé si l'heu vist, és molt bonica,
1: És maca.
2: És una, bueno, és una obra d'art. Mira quina fotografia.
1: Sí, és preciosa.
2: Doncs recordem que Gaudí va ser un defensor de la llengua, fins i tot davant del rei Alfons XIII, doncs s'hi va dirigir sempre en català. Algú de l'època li deia: Antoni, és que igual se'ns enfada el que mana, que és el monarca. Ah. I ell diu que va dir: ja l'aprendrà.
1: Clar,
2: no us preocupeu, ja l'aprendrà. I mentrestant va xerrant en català, i el rei Alfons XIII no entenia gaires coses, però li va dir: no, majestat, no passi res. De veritat, ja m'anirà entenent. I, bueno, recordeu que va tenir aquella famosa detenció també d'un policia que el va detenir. Bueno, és curiós aquesta notícia, sí, però sí. També és veritat, doncs, que és avui portada a molts diaris, perquè demanen a Vaticà, doncs, que faci gestos com a mínim amb el català, més tractant-se d'aquest acte, per dir-ho així.
1: Ara no recordo, si tinc un lapsus. La Casa Reial, entenc qui seran.
2: Home,
1: no?
2: Escolta, el Sant Pare farà un discurs en el Congrés dels Diputats, No sé si ho sabeu, això. A Madrid hi haurà una missa de més d'un milió de persones, però és que, a més, el rei no només el convidarà a Palau, al Palau Reial, sinó que, a més, és una de les poques personalitats que pot fer-ho, farà un discurs en el Congrés dels Diputats. I després vindrà cap a Catalunya, també farà tota una tournée.
1: Que ja, la Ayuso, La Ayuso ha anat a veure el papa.
2: Sí, bueno, sí. Allà hi va tothom, aquest home rep a tothom, Escolta, aquests dies en parlarem molt, Mira, escolta, ja s'ha... Wallapop s'ha omplert d'anuncis dels balcons per veure el papa, al preu de 900 euros, i és com saps com passa la verge al Sevilla, a les processons?
1: Sí,
2: doncs ara
1: sí,
2: és el mateix amb el papa. El més baratet del 160, que veus el papa així com de canto, per dir-ho així, però... però els que són més guais valen 900 euros al balcó, i llavors, per persona, doncs, uns 200, 300. Hi ha gent, doncs, que et convida una copeta de cava, bueno, cadascú. Hi ha molts d'anuncis en anglès per Barcelona, i la gent, doncs, ofereix casa seva per veure el papa Lleó. Què et sembla? Tinc més notícies, del papa, tinc més notícies, però si vols la guardo per demà.
1: Mira, anem dosificant, perquè estem a 2 de juny, d'aquí que arribi,
2: doncs demà,
1: encara
2: demà,
1: ens donarà
2: demà,
1: temps.
2: Perquè, ui, tinc, però... tinc un notició guapo,
1: sí?
2: Sí, per demà.
1: Home, un titular.
2: Bueno,
1: per enganxar
2: merchandising.
1: La gent... Del papa.
2: El top 10.
1: Ah, pastissos, amb la seva cara.
2: De tot.
1: De tot.
2: I mira, res, ja per acabar, hi ha eleccions al Real Madrid aquest diumenge, és notícia.
1: Aquest diumenge,
2: sí,
1: ja?
2: Sí, serà notícia. I Raquel B, doncs, s'ha despenjat anunciant ni més ni menys que el senyor Raúl, una icona del Madrid, una icona del Madrid en majúscules, doncs serà el seu director esportiu. Així ho ha anunciat Riquelme si guanya les eleccions. I, mentrestant, doncs el senyor Florentino, doncs, s'ha despenjat també amb unes declaracions que no han deixat a ningú indiferent, anunciant que van intentar, doncs, matar-lo en el seu moment, van explicar com ho van intentar, fins i tot ha arribat a explicar, doncs, que li van buscar un fill, bastard, per dir-ho així, doncs, per intentar també, doncs, atemptar contra la seva dignitat, per dir-ho així, o digue-li com vulguis. Per tant, diguem-ne que la campanya de Sant Brut és notícia i portada avui a tots els diaris. Clar, el Mundial ja arribarà d'aquí poc, d'aquí uns 15 dies, però ara és notícia al Madrid a tot arreu. Més que tot perquè dona molt de suc,
1: ja.
2: Unes eleccions amb 22 anys, imagina't, fa 22 anys que no hi ha eleccions, imagina't, doncs, tot el rebombori que hi ha a tots els mitjans. Fins i tot els mitjans més culers, per dir-ho així, doncs fan grans titulars del Real Madrid.
1: I què diuen? Molt ràpidament, cap on es decanta
2: les enquestes? Pues,
1: les enquestes.
2: Si vols que et digui la veritat, no t'ho sabria dir. Home, Florentino és molt Florentino i Riquelme és la novetat, però
1: dic,
2: ja veurem.
1: Clar, no, ho dic perquè després de tants anys no sé si la gent vol un canvi o realment està bé amb la gestió del Florentino Pérez.
2: No t'ho sabria dir.
1: Bueno, ho anirem veient aquests dies. Gràcies, Pep. Va, donem la benvinguda a en Jordi Pérez, perquè de seguida entrevistem també el futsal Pineda, que estem fent balanç de temporada dels clubs esportius. Avui ho fem amb el futsal Pineda. Per tant, Jordi Pérez, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Bé, la primera sorpresa de matinera ha sigut quan hem sortit al carrer, hem vist el terremoll. Ha plogut aquesta nit.
3: Doncs, sens dubte, sorpresa, i no en veu baixa, sinó sorpresa majúscula. En veu alta, perquè déu-n'hi-do aquesta matinada, aquest ruixadet, que al final no ha fet res, però no esperava en pluja. I menys encara que fes algun to cap a la comarca del Baix Llobregat. Ha passat una petiteta línia d'inestabilitat, s'ha reactivat de matinada, està notant qualsevol ara línia d'inestabilitat, és que tenim l'ambient molt carregat, molt carregat, molt xafogós, molt càlid, i en mínim situació, doncs, mirin, la matinada s'ha format aquestes nuvolades cap a la costa central de Barcelona i han deixat, doncs, algun ruixet de dècimes, un litre i mig, tenim constància cap al Baix Llobregat en algun poble no ha arribat als 2 litres, però tots són dècimes a l'àrea de Barcelona, que tinguem constància, i a Pineda, 1 litre, a Pineda centre, i mig litre a Pineda nord. Altres poblacions veïnes, doncs, també fagin o 4 gotes o dècimes. Poca cosa. I bé, veníem d'ahir d'un dia, doncs, de sol, de calor intensa. El juny seguim amb la ressaca de la massa càlida, que mica en mica va perdent consistència, va perdent força, podríem dir-ho, i va afluixant, però seguim amb calor d'estiu, temperatures molt altes. Encara que ens sembli que ha afluixat, sí, ha afluixat, però és que encara són molt altes, perquè ahir de nou molts més de 30 graus amb escreix cap a Ponent i també cap a algunes raconades interiors i molts valors de 26, 28 i 29. Això són de primers de juliol. Anem un mes avançats. I això que ens insistim que ja han baixat respecte a dies enrere. I bé, vents fluixos, la mar va estar una mica remenadeta, amb un garbí bastant reforçadeta, des de l'Alt Maresme cap a Costa Brava. Havia bastanta corrent de garbí, però bé, conjunt molt, molt bona mar. De matinada, el que hem dit, aquests ruixadets, i ara, doncs bé, tenim aquests núvols prims. Pel nord peninsular estan lliscant fronts descafeinats, que entren, doncs, des de les Illes Britàniques, Atlàntica, cap a França, llisquen pel nord peninsular i comporten aquests núvols prims, i bé, aquests núvols de tipus alt i mitjà. La tendència seguirà així, de sol, ara al dematí, mig matí, migdia, amb bandes de núvols prims que aniran creuant els cels de Catalunya, però estem a l'espera de que avui, a hores del migdia, tarda, o la cua d'un front fred, aquest sí, més, una mica més vigorós que no fa la passada matinada, doncs lliscarà pels Pirineus i França. Serà suficient per generar doncs, creixement de nuvolades amb empenta, zones sobretot del Pirineu Oriental i comarques de Girona. I és aquí on especialment a la tarda doncs, s'engegaran doncs, els ruixats i tempestes. Començaran pel Ripollès, la Garrotxa, avançaran cap al Pla de l'Estany gironès, marxant cap a l'Alt i Baix Empordà. Per tant, màxim serà el tempestuós, es concentra avui cap a les comarques de Girona, a la tarda vespre, ruixat, tempesta, localment intensos i amb alguna calamarsada. A la resta, no. Lleida, Tarragona, Barcelona, quedarem al marge. Sí, és veritat que augmentaran els núvols de tipus alt i mitjà a la tarda, deixant la tarda més variable i fins i tot més anubulada, però, en principi, si no hi ha sorpresa, no esperarem precipitacions perquè, insistim, les tempestes les esperem cap a la banda de Girona. Temperatura, pocs canvis, lleugera tendència a la baixa. I en algunes zones s'hi fa no fa com ahir, però sí que és veritat que en algunes raconades seguirà la tendència a la baixa tèrmica. Un, dos, tres graus en alguna raconada puntual, però encara calor i xafogó. És que les mínimes són molt altes, és que avui ens hem quedat gairebé els 20 graus de mínima. És una temperatura de primers de juliol, per tant, també mínimes molt altes. Ara hauríem de baixar 14-15 i estem 19-20, i que déu-n'hi-do, ja compartim de valors molt, molt elevats. I molta humitat, fa molta xafogó aquesta hora. De dimecres tindrem un dia de sol en conjunt, alguns nuvolets prims, poca inestabilitat, per no dir no en veiem. De dimecres no veiem cap ruixat a Catalunya, el temps serà estable. Això sí, com que haurà passat el front, tindrem una refrescada en el conjunt de Catalunya i respirarem una mica millor. Tindrem un alivi tèrmic, es notarà més. Poden baixar el conjunt de Catalunya, de 1, 2, 3 graus les màximes. Notarem una certa renovació de la massa d'aire. Els vents fluixos, tant avui com demà. La mar estarà tranquil·leta, pot haver una mica lleugereta, mar de fons. Estem a l'espera de dijous. Dijous, de nou, una glopada freda des de l'Atlàntic Nord, avançarà cap a Illes Britàniques, França, lliscarà els Pirineus, més aire fred en alçada, vents forts del sud-oest a nivells alts, i això ens fa pensar doncs, que les tempestes podran créixer amb energia durant la segona part del dijous i, per tant, estarem atents perquè zones del Pirineu, Prepirineu i, sobretot, comarques de Girona i Barcelona, doncs, arruixar les tempestes poden ser protagonistes i avançar cap a zones litorals. A veure, això demà si ho acabem de perfilar-ho, però sí que hi ha un canvi més important de cara a dijous i, posteriorment, divendres, doncs, la refrescada encara més evident que la que notarem demà. O sigui que divendres encara refrescada, més contundent, i notarem més netejada ambiental i que marxi ja aquesta xafogó i aquesta calor sufocant de tots aquests dies. Durarà poc, perquè al cap de setmana tornarien a remuntar les temperatures, però lleugerament i sense arribar ni de bon tros als excessos d'aquests dies enrere. Farà una calor més suportable, més normalitzada. I això sí, el cap de setmana, en principi, seria estable, igual que divendres. Només el canvi de temps important, dijous, a la tarda vespre, amb ruixats i tempestes, al igual que avui, sobretot cap al sector de Girona. I així transcorrirà aquesta primera setmana del mes de juny, i de moment, doncs això és tot.
1: Molt bé, Jordi, anàvem prenent nota i alhora anava pensant que ja tindrem temps d'explicar-ho, però una mica la tendència aquest mes de juny, quina és? Perquè el maig ho vas quadrar bastant, que ja ens vas comentar que la primera part del mes de maig seria moguda, i ara el juny, una mica la previsió, quina és?
3: Sí, sí, bueno, de la primera sembla que bé aniran... Tenim aquest anticicló de les Azores, que a vegades voldrà afectar la península Ibèrica amb calor, a vegades pot ser intensa, però també fronts atlàntics que aniran lliscant pel nord peninsular, que podrà fer que de forma transitòria tinguem doncs, aquests ruixats, tempestes, lleugeres o baixades de temperatura, que no duren gaire perquè ja estem a juny, i sembla que podria seguir així a la primera quinzena de juny. Per tant, veurem, a veure, perquè serà una lluita, el que diem sempre, quan ja ve juny, ja els diem que hi ha les masses càlides que tenen ganes d'afectar la península Ibèrica, i els fronts encara freds, atlàntics, que van afectant l'Europa Occidental, i si baixen una mica de latitud, doncs s'embolicarà la troca. Si van més cap al nord, quedem més al marge. Fixin-se avui la cua d'un front, fixin-se el que generarà en algunes zones, i dijous també, més extenses. I tot són petites cues de front amb aire fred que generaran aquesta activitat tempestuosa. Doncs això és el que pot seguir així la primera quinzena de juny. Per tant, doncs, no en principi no veiem calorades importants. De moment no les veiem. De moment no les veiem.
1: Molt bé, Jordi, doncs una situació que anirem seguint dia a dia en aquest espai del temps a 8:45 del matí a Ràdio Pineda. Jordi, fins demà, que vagi bé, gràcies.
3: Molt bon dia, fins demà. Ja comencem.

0: que vindran.
1: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.
2: Avui als estudis de Ràdio Pineda, molt contents de tenir una petita representació del futsal Pineda. Parlem amb el Mariano Urbano, que és el president del club, i amb el coordinador del futsal Pineda base, el Jordi Pit. Molt bon dia, nois.
3: Bon dia.
4: Bon dia.
2: Com esteu, primer de tot?
3: Bé. Hem complert, ja hem acabat una temporada nova, ja comencem per la... Bueno, una temporada vella, comencem per la nova, i ja començar a treballar, i molt il·lusionats.
2: Ara ens hi posarem, però primer, Jordi, pregunta obligatòria, tu com a jugador, també, del primer equip, com estàs?
4: Bé, bueno, ara ja, a aquestes altures, cansats, perquè, bueno, parlo des de la meva part, però segur que els meus companys estan igual. Ha sigut una temporada llarga, que bueno, ara ja s'agraeix que ve l'estiu, temps de platgeta i de desconnexió.
2: Aquest peron anirà bé, ara, i ara entrarem una miqueta més en que ens expliquis, aviam també com ha anat. Però, Mariano, com valores aquesta temporada? Com ha anat?
3: Bé, sempre que... Bueno, sempre creus que ho tens tot après i tal, però sempre a les temporades sempre surten coses noves i totes les que surten noves sempre surten per aprendre, no? Normalment, doncs, els equips, bueno, sempre tens uns que van millor, uns altres que no van tan bé i tal, no? Però, bueno, la qüestió és que del que ha sortit, la temporada la valorem evidentment molt positivament, però també hem après moltes coses que, bueno, ens serviran per enfocar la nova temporada.
2: Això està bé, sempre aprendre dels errors, potser, per fer-nos millors i seguir creixent a les següents temporades, com ara deies. Què és del que més et sents orgullós com a president del club, Mariano?
3: Hòstia... Em sento orgullós de tothom, perquè també, evidentment, bueno, els que han estat allà, els equips que han estat a dalt, han estat a dalt fins al final, i els equips que no han estat tan a dalt, doncs la veritat és que, bueno, també hem estat orgullosos de comptar amb ells, i també, doncs, d'aquests errors que estàvem parlant a veure, també s'han après. I evidentment, pues, evidentment estic molt orgullós, sobretot de tot l'equip i tot l'staff, tots els entrenadors. Bueno, no els nombraré perquè no m'agradaria deixar a ningú, però sobretot molt agraït a tota aquesta gent que porta aquesta feina, que sembla que no, però és laboriosa i no és fàcil.
2: Aquí a Ràdio Pineda cada setmana hem intentat fer notícia dels partits que fèieu el cap de setmana i em crida l'atenció perquè un dia, Mariano, ens vas enviar una nota d'àudio animant a tota la gent que vingués a un partit important i ara fora de micros abans ho comentàvem. Explica'm com va anar aquesta experiència. Era un partit molt important que jugava el primer equip, si no m'equivoco, i vau fer una crida perquè el Nino Buscató va omplir d'una la Maria Vermella.
3: Sí, no, bueno,
2: que us identifica.
3: No, la veritat és que sempre, bueno, lo comentava el Vall, sempre havíem fet crides de que vingués la gent a veure els partits, perquè eren partits importants, tal com era aquest quan vam fer la crida i tal, però aquesta vegada, com, a veure, no exigir, però vam assolir que, bueno, que tothom vingués de vermell, per el fet de que vingués de vermell, perquè es vegi colorit a la grada i tal, i la veritat és que vam quedar molt sorpresos de la gent com va correspondre, i la veritat és que miraves cap a la grada, que era, bueno,
2: coll de gallina.
3: Sí, perquè veus que tothom va respondre, va posar de vermell, bueno, els sponsors van col·laborar amb uns pica-piques per fer més soroll. La veritat és que, bueno, va ser impressionant, la veritat.
2: I això ha vingut per quedar-se, imagino, no?
3: Espero que sí. Ara, bueno, ara cada vegada que fem la mateixa crida, pues evidentment rogarem o mirarem de que la gent que vingui de vermell per fer aquest, tot aquest colorit que es va formar a la grada.
2: Jordi, m'agradaria parlar del futbol base, com a coordinador tu que ets. Com valores aquesta temporada d'aquests peques? Pugen preparats? Creus que amb aquest any ja comencen a dominar més el futbol? Els hi veus un creixement?
4: Bueno, personalment, penso que aquesta feina comença des dels entrenadors. Cada any estem fent un bloc més sòlid d'entrenadors, de gent de la casa, amb jugadors, o sigui que penso que això és un dels principals objectius que tenim com a club, que la gent de la casa sigui els formadors dels nens, i així seguir aquesta cadena anys i anys. I bé, a nivell de nens, pues, anem creixent a nivell de número. I bueno, no estem a les màximes categories, però anem treballant i formant els jugadors, que és al final el nostre objectiu a la meva etapa, que és l'etapa base i de formació.
2: Hi ha hagut moltes categories també del futsal que han guanyat lligues. Expliqueu-me una mica això també.
4: Sí, tenim el mini Benjamí, que ha sigut campió, i després tenim el nostre filial, que ha sigut campió de lliga amb una temporada espectacular. Em sembla que només amb dues derrotes, em sembla. I bueno, hem pujat també a primera, ja que han fet una nova divisió, que és la preferent. O sigui que han passat de la tercera, que era l'última lliga, a la primera. I és un pas molt gran. I, bueno, ara hem de treballar per preparar-se per la temporada que ve.
2: Molt bé, i segur que us anirem seguint i esperem que any rere any pugueu anar sumant títols, anar pujant de categories, que això és l'important i el que defineix el futbol sala aquí a Pineda. Vull parlar també, expliqueu-me una mica com veieu el futbol femení, tan important que és. A poc el futbol femení va agafant més cabuda dins del món de l'esport, i en el futbol sala, el futsal a Pineda, com està el tema?
4: Bueno, pel que fa a la base, estem... Bueno, fa un parell de mesos vam començar aquest projecte i bueno, estem intentant fer un alavi infantil femení, i bueno, hi portem un parell d'anys ja treballant amb el primer equip femení, que les noies, la veritat és que estan millorant moltíssim, han fet una gran millora, i això és darrere la feina del Beni, que bueno, és un dels coordinadors del club també, que és el que ha posat les mans al foc per elles i és el que s'ha endinsat en aquest projecte. I segueix igual, és a dir, amb la base també s'estan endinsant, o sigui que anem amunt, podria dir.
2: Quants equips femení teniu en el futsal?
4: Actualment tenim únicament el senyor femení, vale? I aquest any és el que t'estic dient, que estem fent base, que és el nostre objectiu, que fer algun equip base.
2: Mariano, explica'm, teniu novetats que ens puguis adelantar per de cara a la temporada que ve?
3: Bueno, novetats, hi haurà novetats, això està clar. El que passa que, bueno, ara arriba el moment aquell de que, bueno, és a l'estira i arronsa, no? Ara, pues, bueno, ja hem parlat, ja hem confeccionat el que serà la propera temporada, com la volem assolir, què és el que volem fer, i, bueno, evidentment hem de començar a treballar per bueno, pues, passar aquestes coses noves que es faran a la temporada, i estem treballant amb elles, clar, encara estem al maig. Bueno, no és fàcil, ara és tothom, bueno, pues ara Pepito, ara Juanito, ara Manolo, en fi, començar a preparar el que és per la temporada que ve. El que sí ja més o menys tenim enfocat és, bueno, el que serà la coordinació de la base, dels entrenadors, s'afegirà gent nova, bueno, estem tot treballant amb ella. Però, clar, encara és una mica aviat perquè, bueno, ja t'ho dic, hi ha gent que encara espera un moment per el que sigui, però, bueno, la veritat és que hem acabat d'una temporada que ja estem començant l'altra.
2: Exacte, i abans de començar la temporada hi ha també una cosa molt important, que és el casal d'estiu, que vosaltres també, com a club de futbol sala, també teniu un casal o un campus o una tecnificació, com n'hi dieu al futsal?
4: Bé, tenim un casal d'estiu, i bueno, és el Multisports Pineda. Aquest any hem canviat el format, hem fet un format totalment nou, perquè fins ara en casa hem enfocat totalment al futbol sala, que és la nostra, bueno, el que més ens dediquem, però hem volgut fer un canvi per adreçar-nos a un públic més ampli i animar els nens de Pineda, nens i nenes de Pineda que vinguin i disfrutin d'aquesta jornada multiesportiva, perquè bueno, són monitors que, i la gent que estem darrere, que tenim experiència en el món de l'esport, i penso que plegats podem passar una bona estona i un bon estiu.
2: Aquesta crida per tots els pares i mares que ens estiguin escoltant a aquesta hora del matí, que si encara no teniu casal i voleu que els vostres fills facin esport, el futsal Pineda, en aquest casal que es diu Multisportiu.
4: Multisports Pineda.
2: Multisports Pineda. Doncs ja sabeu que no només tocaran futbol sala, sinó que hi ha un ventall d'esports que els vostres fills i filles podran tocar. No sé si em deixo alguna coseta més. Mariano, tens el micro obert per dirigir-te a l'afició, per donar les gràcies, per agrair el temps.
3: No, no, això està clar. Bueno, una de les principals és, bueno, evidentment, aquesta temporada, sí, tal com deia en Jordi, també s'ha sigut una mica més llarga. També, bueno, va haver-hi uns parons per temes de, bueno, de ventades, perquè no es podíem desplaçar. O sigui que hi ha jornades que s'han fet més llargues per aquest motiu, no? Quan va haver-hi les fortes ventades, els partits se suspenien, es tenien que... I llavors, clar, tot això fa que la temporada sigui, bueno, es faci una miqueta més llarga, no? Però, bueno, evidentment, agrair a tota la gent que ha vingut al Nino Buscador, quan ha vingut, i, bueno, i la força i els ànims que han donat els jugadors en qualsevol de les categories, evidentment, donar-li les gràcies, perquè, clar, al ser més llarga, pues, també és més difícil, no? Però sí, la veritat és que hem comptat amb molta gent durant tota la temporada fins al final, animant els jugadors i, bueno, i fer companyerisme, i ja t'ho dic, ja sigui la categoria que sigui, des de l'escoleta, del prebenjamí, bueno, no vull deixar cap, fins al primer equip quan vam fer aquesta crida, i evidentment moltes gràcies a tota la gent que ha vingut, i espero que, bueno, que l'any que ve podem correspondre a aquestes expectatives i que vingui més gent a veure els partits del futsal Pineda.
2: Doncs amb aquest missatge ens quedem, Mariano, d'agrair a tota la gent, que aquesta Maria Vermella que ha vingut sempre a animar el futsal en el Nino Buscató, i res més. Molta sort, molts èxits per de cara al curs vinent, la temporada vinent, que tant de bo pugueu sumar molts èxits més, i que moltíssimes gràcies per venir aquí als estudis de Ràdio Pineda.
3: Bueno, moltes gràcies d'estar amb tu, i bueno, m'he enterat que va ser la teva onomàstica, llavors, pues, felicitar-te aquí.
2: Moltes gràcies.
3: Felicitar-te públicament per aquesta onomàstica que vas fer. Moltes gràcies.
2: Mariano, Jordi, gràcies.
4: Gràcies per la invitació.

0: Són les 9. Notícies.
1: Després de setmanes sense avenços, els metges han canviat d'estratègia. Ara han començat a fer una vaga, que significa no fer hores extres voluntàries, amb una campanya que porta el nom Ni un minut més. Per tant, moltes operacions, també visites o proves, que es fan gràcies a aquest sobreesforç, estan ara limitades. Sense aquestes hores, el sistema evidencia, asseguren els metges, una realitat que els professionals denuncien des de fa temps, que falten metges i també més recursos. Apareix una nova jubilació més flexible. Ara el govern espanyol obre la porta a una retirada més gradual en què el treball i la pensió poden conviure. La nova norma regula la coneguda jubilació flexible, que permet a una persona ja jubilada tornar a treballar parcialment mentre continua cobrant una part de la seva pensió. Els Mossos d'Esquadra han detingut a dues persones presumptament vinculades a un assalt en una plantació de marihuana a Tordera. Segons han avançat alguns mitjans, els fets es van començar a investigar. A la matinada de diumenge, els Mossos van rebre l'avís d'una fugida d'un vehicle des de Tordera. Finalment, van iniciar un dispositiu de seguiment i van aconseguir aturar aquestes dues persones que haurien participat també en un tiroteig. La diputada calellenca Glòria Freixa, actual secretària primera de la Mesa del Parlament, oficialitza la seva candidatura per encapçalar Junts per Catalunya a Barcelona a les properes eleccions. Per tant, s'incorpora a una carrera interna que ja compta amb altres aspirants. El procés marca l'inici de les primàries amb el partit, on escollirà el seu alcaldable justament per les eleccions municipals, en aquest cas a Barcelona. Acaba la fase de la restauració del castell de Palafolls. Han acabat aquests treballs finançats per la Unió Europea amb prop de 3 milions d'euros. L'Ajuntament de Palafolls, finalment, ha pogut ultimar aquestes obres que han servit per reconfigurar una mica el projecte, modificar-lo i també arreglar algunes parts d'aquest gran castell, com és el castell de Palafolls. Recordem, Mishima actua a Pineda aquest dissabte a 8:45 del vespre a l'Auditori. Aquesta banda catalana és una de les protagonistes de la programació del 10è aniversari de l'Auditori de Pineda. Aquest grup ha expressat la seva il·lusió per tornar als escenaris i també per actuar a Pineda. Recordeu, les entrades al preu de 20 euros les podeu comprar a auditoripineda.cat. La cursa de Pineda de 10 quilòmetres arriba diumenge en la seva 22a edició, una de les proves populars més destacades de la nostra comarca. Està organitzada per G-Sport amb el suport de l'Ajuntament. La cursa sortirà a 8:45 del matí del Passeig de la Marina a Poblenou i acabarà, com és habitual, a Can Chauvet. I el temps que ve marcat una vegada més per la calor i també la xafogor, una xafogor ben present ja aquests dies, com si estiguéssim en ple estiu. La situació es mantindrà també així, amb força bonança arreu de Catalunya, tot i que avui poden haver-hi algunes tempestes al Pirineu i també al Prepirineu, amb algunes nuvolades que poden arribar també a la línia de la costa. Demà farà bon temps en general. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Fa més de 50 anys que Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

0: Són les 10. Notícies.
1: Després de setmanes sense avenços, els metges han canviat d'estratègia. Ara han començat a fer una vaga, que significa no fer hores extres voluntàries, amb una campanya que porta el nom Ni un minut més. Per tant, moltes operacions, també visites o proves, que es fan gràcies a aquest sobreesforç, estan ara limitades. Sense aquestes hores, el sistema evidencia, asseguren els metges, una realitat que els professionals denuncien des de fa temps, que falten metges i també més recursos. Apareix una nova jubilació més flexible. Ara el govern espanyol obre la porta a una retirada més gradual en què el treball i la pensió poden conviure. La nova norma regula la coneguda jubilació flexible, que permet a una persona ja jubilada tornar a treballar parcialment mentre continua cobrant una part de la seva pensió. Els Mossos d'Esquadra han detingut a dues persones presumptament vinculades a un assalt en una plantació de marihuana a Tordera. Segons han avançat alguns mitjans, els fets es van començar a investigar. A la matinada de diumenge, els Mossos van rebre l'avís d'una fugida d'un vehicle des de Tordera. Finalment, van iniciar un dispositiu de seguiment i van aconseguir aturar aquestes dues persones que haurien participat també en un tiroteig. La diputada calellenca Glòria Freixa, actual secretària primera de la Mesa del Parlament, oficialitza la seva candidatura per encapçalar Junts per Catalunya a Barcelona a les properes eleccions. Per tant, s'incorpora a una carrera interna que ja compta amb altres aspirants. El procés marca l'inici de les primàries amb el partit, on escollirà el seu alcaldable justament per les eleccions municipals, en aquest cas a Barcelona. Acaba la fase de la restauració del castell de Palafolls. Han acabat aquests treballs finançats per la Unió Europea amb prop de 3 milions d'euros. L'Ajuntament de Palafolls, finalment, ha pogut ultimar aquestes obres que han servit per reconfigurar una mica el projecte, modificar-lo i també arreglar algunes parts d'aquest gran castell, com és el castell de Palafolls. Recordem, Mishima actua a Pineda aquest dissabte a 8:45 del vespre a l'Auditori. Aquesta banda catalana és una de les protagonistes de la programació del 10è aniversari de l'Auditori de Pineda. Aquest grup ha expressat la seva il·lusió per tornar als escenaris i també per actuar a Pineda. Recordeu, les entrades al preu de 20 euros les podeu comprar a auditoripineda.cat. La cursa de Pineda de 10 quilòmetres arriba diumenge en la seva 22a edició, una de les proves populars més destacades de la nostra comarca. Està organitzada per G-Sport amb el suport de l'Ajuntament. La cursa sortirà a 8:45 del matí del Passeig de la Marina a Poblenou i acabarà, com és habitual, a Can Chauvet. I el temps que ve marcat una vegada més per la calor i també la xafogor, una xafogor ben present ja aquests dies, com si estiguéssim en ple estiu. La situació es mantindrà també així, amb força bonança arreu de Catalunya, tot i que avui poden haver-hi algunes tempestes al Pirineu i també al Prepirineu, amb algunes nuvolades que poden arribar també a la línia de la costa. Demà farà bon temps en general. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: o més ballable als anys 80 amb Stay.
1: Energia positiva.
0: Dos quarts d'onze al matí, arriba The Weeknd, Dancing in the Flames, apunta també el Smashma.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
2: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.

0: Són les 11. Notícies.
1: Després de setmanes sense avenços, els metges han canviat d'estratègia. Ara han començat a fer hora vaga, que significa no fer hores extres voluntàries, amb una campanya que porta el nom Ni un minut més. Per tant, moltes operacions, també visites o proves, que es fan gràcies a aquest sobreesforç, estan ara limitades. Sense aquestes hores, el sistema evidencia, asseguren els metges, una realitat que els professionals denuncien des de fa temps, que falten metges i també més recursos. Apareix una nova jubilació més flexible. Ara el govern espanyol obre la porta a una retirada més gradual en què el treball i la pensió poden conviure. La nova norma regula la coneguda jubilació flexible, que permet a una persona ja jubilada tornar a treballar parcialment mentre continua cobrant una part de la seva pensió. Els Mossos d'Esquadra han detingut a dues persones presumptament vinculades a un assalt en una plantació de marihuana a Tordera. Segons han avançat alguns mitjans, els fets es van començar a investigar. A la matinada de diumenge, els Mossos van rebre l'avís d'una fugida d'un vehicle des de Tordera. Finalment, van iniciar un dispositiu de seguiment i van aconseguir aturar aquestes dues persones que haurien participat també en un tiroteig. La diputada calellenca Glòria Freixa, actual secretària primera de la Mesa del Parlament, oficialitza la seva candidatura per encapçalar Junts per Catalunya a Barcelona a les properes eleccions. Per tant, s'incorpora a una carrera interna que ja compta amb altres aspirants. El procés marca l'inici de les primàries amb el partit, on escollirà el seu alcaldable justament per les eleccions municipals, en aquest cas a Barcelona. Acaba la fase de la restauració del castell de Palafolls. Han acabat aquests treballs, finançats per la Unió Europea, amb prop de 3 milions d'euros. L'Ajuntament de Palafolls, finalment, ha pogut ultimar aquestes obres que han servit per reconfigurar una mica el projecte, modificar-lo i també arreglar algunes parts d'aquest gran castell, com és el castell de Palafolls. Recordem, Mishima actua a Pineda aquest dissabte a 8:45 del vespre a l'Auditori. Aquesta banda catalana és una de les protagonistes de la programació del 10è aniversari de l'Auditori de Pineda. Aquest grup ha expressat la seva il·lusió per tornar als escenaris i també per actuar a Pineda. Recordeu, les entrades al preu de 20 euros les podeu comprar a auditoripineda.cat. La cursa de Pineda de 10 quilòmetres arriba diumenge en la seva 22a edició, una de les proves populars més destacades de la nostra comarca. Està organitzada per G-Sport amb el suport de l'Ajuntament. La cursa sortirà a 8:45 del matí del Passeig de la Marina a Poblenou i acabarà, com és habitual, a Can Chauvet. I el temps que ve marcat una vegada més per la calor i també la xafogor, una xafogor ben present ja aquests dies, com si estiguéssim en ple estiu. La situació es mantindrà també així, amb força bonança arreu de Catalunya, tot i que avui poden haver-hi algunes tempestes al Pirineu i també al Prepirineu, amb algunes nuvolades que poden arribar també a la línia de la costa. Demà farà bon temps en general. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.
2: Pep, seguim amb Anastàcia, és el I'm More Love, a punt també Alex Warren, Manolo García, Major Lazer, Teddy Swims i molta més música per acompanyar-te des d'aquí, des de Ràdio Pineda, matí d'avui dimarts en aquest 2 de juny. I acompanyant-te d'un matí més des d'allà on siguis.

nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Ara, amb Dental Company Pineda, t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de brackets amb emblanquiment inclòs. Demana la teva cita en el 937 069 257.

0: Sí?
1: Yo.
2: La Cami era la veïna, va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos.
3: Li vaig dir, Camila, tia,

L'Auditori de Pineda acollirà el 17 de juny una nova edició de les Jornades Econòmiques. Aquest any es centren en la intel·ligència artificial i el lideratge emocional. L'objectiu és donar eines pràctiques a empreses i emprenedors i alhora impulsar l'activitat econòmica local fomentant l'aprenentatge i el debat. Hi participaran dos experts destacats, el doctor en psicologia i professor de la UOC, Manuel Armayones, que parlarà de la relació entre persones i tecnologia. Abordarà el paper dels agents intel·ligents i la necessitat de repensar la relació entre tecnologia i persones. La jubilació flexible guanya protagonisme per retenir talent i reforçar el sistema de pensions. La mesura permet que els treballadors que ja han accedit a la jubilació puguin reincorporar-se parcialment al mercat laboral, combinant la percepció de la pensió amb una activitat professional reduïda. L'objectiu d'aquesta mesura és doble. D'una banda, evitar la pèrdua de coneixement i experiència acumulada per part dels professionals veterans. I de l'altra, contribuir a la sostenibilitat del sistema mitjançant la continuïtat de les cotitzacions. A més, aquesta opció permet als jubilats a complementar els seus ingressos i mantenir un nivell d'activitat que sovint es relaciona amb els beneficis per la salut física i mental. Pineda s'ha sumat a la 26a Setmana Sense Fum, una iniciativa que busca conscienciar sobre els riscos del tabac i fomentar una vida més saludable. Aquest any, la campanya porta el lema Inhala Vida, un missatge clar que convida a respirar aire net i cuidar-se. Una de les activitats més destacades ha estat el 18è concurs de cartells sense fum, amb la participació dels alumnes de 6è de primària del poble. A través del dibuix i la creativitat, els infants han reflexionat sobre els efectes del tabac i la importància de dir-li adéu. El Racing Pineda es manté a tercera nacional. El club aconsegueix la permanència a la categoria nacional a l'última jornada de Lliga, després de la victòria contra l'Olímpic Floresta a Can Xaubet i que el Ciutat de Mataró perdés a la pista de Caldes. El partit decisiu s'ha disputat en l'última jornada de la Lliga, aquest cap de setmana a Can Xaubet, en un ambient de màxima tensió. I el temps. Avui dimarts veurem més núvols i demà dimecres mantenim aquesta situació de bon temps i notarem una lleugera refrescada en l'ambient. Per més informació podeu consultar la web de radiopineda.cat.

Doncs no està gens malament aquesta panacea de Guillem Bautista, si em permets dir-ho d'aquesta forma, eh? Quan tenim tants mal de caps, problemes pardals, tot el que tu vulguis, no està malament deixar-ho de banda i intentar passar-t'ho bé, perquè al cap i a la fi els problemes hi seguiran sent. No està mal. Bueno, i des de la ràdio també molta energia positiva que t'enviem des d'aquí, des de Ràdio Pineda, sonant l'última de Charlotte Cardin.

Els Big Mountain la van popularitzar i no fa pas gaire també per una de les versions de la pel·lícula Jumanji amb aquest Baby, I Love Your Way. Així arribem a 3:15 del migdia. Encara ens queda molta música per compartir i també molta energia per encomanar-te des d'aquí, des de la ràdio.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper, que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
2: Ara amb Dental Company Pineda gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb emblanquiment inclòs per només 2.999 euros. Demana la teva cita en el 937 069 250.

0: És la una, l'informatiu del migdia.
1: El Centre Innova de Pinedo ofereix nous cursos per ajudar els joves a trobar feina aquest estiu. Ha obert inscripcions per diverses formacions adreçades sobretot a la gent jove. L'oferta inclou cursos pràctics i orientats als sectors amb més demanda, pensats per millorar competències. Hi ha, per exemple, un curs que es diu Treballa a l'estiu. Prepara els participants en l'atenció al client, recerca de feina o gestió de situacions diverses. Ofereix també la formació de monitor de lleure per a majors de 18 anys. Hi ha també cursos d'animació turística, manteniment d'edificis o de neteja hotelera amb bones sortides laborals. Tots inclouen acompanyament, també orientació professional. Les places són limitades. A les inscripcions ja estan obertes. Tota la informació la trobareu al Centre Innova de Pineda. Mentrestant, l'Auditori de Pineda acollirà el proper 17 de juny una nova edició de les Jornades Econòmiques, aquest any centrades en la intel·ligència artificial i el lideratge emocional. L'objectiu, donar eines pràctiques per a empreses i emprenedors i impulsar també l'activitat econòmica. Hi participaran dos experts destacats, el doctor en psicologia i professor Manuel Armayones, que parlarà de la relació entre persones i tecnologia. Abordarà el paper als agents intel·ligents. I també intervindrà Sílvia Guinart, consultora internacional. Explicarà com el neuromàrqueting ajuda a connectar clients i vendre més. Explicarà també com la combinació amb intel·ligència emocional permet millorar la connexió amb els clients. El projecte inclou també una taula rodona amb empresaris i experts. La jornada és el 17 de juny, començarà al matí i acabarà al migdia. És gratuïta, però heu de fer inscripció a pinedademar.cat. La jubilació flexible guanya protagonisme per retenir el talent i per reforçar el sistema de pensions. Aquesta mesura permet que els treballadors que ja han accedit a la jubilació puguin incorporar-se parcialment al mercat laboral. L'objectiu de la mesura és doble. D'una banda, evitar pèrdua de coneixement i experiència acumulada per part dels professionals més veterans, però també ser més sostenibles a nivell del sistema de cotitzacions. Ho ha explicat a Ràdio Pineda l'advocat Jordi Masnou.
2: La jubilació flexible és que aquelles persones que arriben a la jubilació, que arriben a l'edat de jubilació, que arriben a la possibilitat de meritar la pensió, per tant, ja tenen aquest pas fet, d'acord, decideixen reincorporar-se a nivell parcial al mercat laboral, a l'activitat, de manera parcial. Òbviament, la pensió vindrà reduïda en el percentatge en què es reincorporen a l'activitat, continuaran cotitzant i continuaran millorant la pensió futura quan cessin definitivament i del tot l'activitat.
1: L'activitat laboral es redueix, els treballadors continuen cotitzant a la Seguretat Social i això repercutirà també en els ingressos del sistema de pensions.
2: Aquell 30%, aquell 50%, el deixa de percebre en forma de pensió de jubilació. Ell continuarà cotitzant per aquest percentatge del 30% o del 50% perquè continuarà en actiu a la Seguretat Social i millorant la seva pensió futura i cobrarà doncs, la prestació que li correspongui per la seva activitat professional que torni a fer.
1: És una opció que permet als jubilats complementar els seus ingressos, mantenir també un nivell d'activitat, si és que volen, que sovint se relaciona amb els beneficis per la salut física i mental. Trobareu tota la informació i aquesta entrevista sencera a radiopineda.cat. I els metges es planten, deixen de fer hores extres per visibilitzar el que consideren col·lapse. Després de setmanes de vaga sense avenços, els metges han canviat d'estratègia. Ara fan una nova vaga que significa no fer hores extraordinàries. La campanya porta per nom Ni un minut més. Moltes operacions, visites o proves es fan gràcies a aquest sobreesforç que està sovint fora d'horari. I Pineda s'ha sumat una vegada més a la Setmana Sense Fum. La iniciativa busca conscienciar els riscos del tabac i fomentar una vida més saludable. Una de les activitats més destacades és el concurs de cartells sense fum. Hi han participat alumnes de 6è de primària de Pineda. A través del dibuix i de la creativitat, els infants han reflexionat sobre els efectes del tabac i, sobretot, la importància de dir-li adéu. I els Mossos d'Esquadra han detingut a dues persones presumptament vinculades amb un assalt i tiroteig en una plantació de marihuana a Tordera. Ho han avançat alguns diaris. Van fugir amb un cotxe des de Tordera. Efectius de Mossos i de policia local van començar un dispositiu i els van aturar. Van detenir dues persones. Els agents van comprovar que una d'elles estava ferida, causada la ferida per arma de foc. Va ser atesa en un centre hospitalari. Els ocupants van quedar detinguts. I la diputada calellenca Glòria Freixa, que és l'actual secretària primera de la Mesa del Parlament, oficialitza la seva candidatura per encapçalar Junts per Catalunya a Barcelona a les properes eleccions municipals. Ara s'incorpora, per tant, a una carrera interna que compta amb dos aspirants, que són Jordi Martí i Pilar Calvo, que és també diputada al Congrés. El procés marca així l'inici de les primàries en què el partit ha de triar el seu alcaldable per la ciutat de Barcelona. Han acabat els treballs de restauració en part de la gran fortalesa de Palafolls. S'hi han destinat 3 milions d'euros de fons europeus. Un gran esforç de tots els implicats, segons ha dit l'Ajuntament de Palafolls. S'ha dut a terme un estudi arqueològic per saber què amaga aquesta fortalesa i també s'han consolidat murs i s'han restaurat alguns àmbits del recinte d'aquesta gran fortalesa, com diem, que presideix doncs, el poble de Palafolls. I Mishima actuarà a Pineda aquest dissabte. Serà 8:45 del vespre a l'Auditori. Aquesta banda catalana és una de les protagonistes de la programació especial del 10è aniversari de l'Auditori. El grup ha expressat la seva il·lusió per tornar als escenaris, però també per actuar a Pineda. Ho ha dit David Carabent, que és la veu i també guitarrista de Mishima.
3: Serem a Pineda de Mar per oferir un concert de Mishima. En tenim moltes ganes, estem treballant en un nou àlbum i aquests concerts de principis d'estiu ens agraden moltíssim. La gent està amb moltes ganes ja d'anar de vacances, les primeres calors ens encenen a tots i estic segur que serà una jornada magnífica, un dissabte de juny a Pineda de Mar, què més vols?
1: Recordeu, encara queden algunes entrades, les podeu comprar al preu de 20 euros al web auditoripineda.cat. I el Racing Pineda aconsegueix la permanència a la categoria nacional a la última jornada de Lliga, després de la victòria contra l'Olímpic Floresta a Can Xubet i que el Ciutat de Mataró perdés a la pista d'Alcaldes. Un partit, per tant, decisiu que s'ha disputat a la última jornada de Lliga. El Racing s'hi jugava molt perquè depenia tant del seu resultat com del que passava a la pista d'Alcaldes. I la cursa de Pineda arriba justament a Pineda el diumenge amb la seva 22a edició, una de les proves populars més destacades de la comarca. La prova està oberta a participants majors de 16 anys, recorrerà un circuit molt planer a la primera línia de mar, molt atractiva per molts corredors.

principi, si no hi ha sorpresa, no esperarem precipitacions perquè insistim, les tempestes les esperem cap a la banda de Girona. Temperatures, pocs canvis, lleugera tendència a la baixa, i en algunes zones s'hi fa no fa com ahir. Dimecres tindrem un dia de sol, alguns nuvolets prims. Això sí, com que haurà passat el front, tindrem una refrescada en el conjunt de Catalunya a l'espera de dijous, durant la segona part del dijous, i per tant estarem atents perquè zones del Pirineu, Prepirineu i sobretot comarques de Girona i Barcelona, doncs arruixar les tempestes poden ser protagonistes i avançar cap a zones litorals. A veure, això demà si ho acabem de perfilar-ho, però sí que hi ha un canvi més important de cara a dijous i posteriorment, divendres, pues, la refrescada encara més evident que la que notarem demà. Durarà poc, perquè al cap de setmana tornarien a remuntar les temperatures, però lleugerament i sense arribar ni de bon tros als excessos d'aquests dies enrere.

0: Són les dues. Notícies.
1: Després de setmanes sense avenços, els metges han canviat d'estratègia. Ara han començat a fer una vaga, que significa no fer hores extres voluntàries, amb una campanya que porta el nom Ni un minut més. Per tant, moltes operacions, també visites o proves, que es fan gràcies a aquest sobreesforç, estan ara limitades. Sense aquestes hores, el sistema evidencia, asseguren els metges, una realitat que els professionals denuncien des de fa temps, que falten metges i també més recursos. Apareix una nova jubilació més flexible. Ara el govern espanyol obre la porta a una retirada més gradual en què el treball i la pensió poden conviure. La nova norma regula la coneguda jubilació flexible, que permet a una persona ja jubilada tornar a treballar parcialment mentre continua cobrant una part de la seva pensió. Els Mossos d'Esquadra han detingut a dues persones presumptament vinculades a un assalt en una plantació de marihuana a Tordera. Segons han avançat alguns mitjans, els fets es van començar a investigar. A la matinada de diumenge, els Mossos van rebre l'avís d'una fugida d'un vehicle des de Tordera. Finalment, van iniciar un dispositiu de seguiment i van aconseguir aturar aquestes dues persones que haurien participat també en un tiroteig. La diputada calellenca Glòria Freixa, actual secretària primera de la Mesa del Parlament, oficialitza la seva candidatura per encapçalar Junts per Catalunya a Barcelona a les properes eleccions. Per tant, s'incorpora a una carrera interna que ja compta amb altres aspirants. El procés marca l'inici de les primàries amb el partit, on escollirà el seu alcaldable justament per les eleccions municipals, en aquest cas a Barcelona. Acaba la fase de la restauració del castell de Palafolls. Han acabat aquests treballs finançats per la Unió Europea amb prop de 3 milions d'euros. L'Ajuntament de Palafolls, finalment, ha pogut ultimar aquestes obres que han servit per reconfigurar una mica el projecte, modificar-lo i també arreglar algunes parts d'aquest gran castell, com és el castell de Palafolls. Recordem, Mishima actua a Pineda aquest dissabte a 8:45 del vespre a l'Auditori. Aquesta banda catalana és una de les protagonistes de la programació del 10è aniversari de l'Auditori de Pineda. Aquest grup ha expressat la seva il·lusió per tornar als escenaris i també per actuar a Pineda. Recordeu, les entrades al preu de 20 euros les podeu comprar a auditoripineda.cat. La cursa de Pineda de 10 quilòmetres arriba diumenge en la seva 22a edició, una de les proves populars més destacades de la nostra comarca. Està organitzada per G-Sport amb el suport de l'Ajuntament. La cursa sortirà a 8:45 del matí del Passeig de la Marina a Poblenou i acabarà, com és habitual, a Can Chauvet. I el temps que ve marcat una vegada més per la calor i també la xafogor, una xafogor ben present ja aquests dies, com si estiguéssim en ple estiu. La situació es mantindrà també així, amb força bonança arreu de Catalunya, tot i que avui poden haver-hi algunes tempestes al Pirineu i també al Prepirineu, amb algunes nuvolades que poden arribar també a la línia de la costa. Demà farà bon temps en general. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

L'Auditori de Pineda acollirà el 17 de juny una nova edició de les Jornades Econòmiques. Aquest any es centren en la intel·ligència artificial i el lideratge emocional. L'objectiu és donar eines pràctiques a empreses i emprenedors i alhora impulsar l'activitat econòmica local fomentant l'aprenentatge i el debat. Hi participaran dos experts destacats, el doctor en psicologia i professor de la UOC, Manuel Armallones, que parlarà de la relació entre persones i tecnologia. Abordarà el paper dels agents intel·ligents i la necessitat de repensar la relació entre tecnologia i persones. La jubilació flexible guanya protagonisme per retenir talent i reforçar el sistema de pensions. La mesura permet que els treballadors que ja han accedit a la jubilació puguin reincorporar-se parcialment al mercat laboral, combinant la percepció de la pensió amb una activitat professional reduïda. L'objectiu d'aquesta mesura és doble. D'una banda, evitar la pèrdua de coneixement i experiència acumulada per part dels professionals veterans. I de l'altra, contribuir a la sostenibilitat del sistema mitjançant la continuïtat de les cotitzacions. A més, aquesta opció permet als jubilats a complementar els seus ingressos i mantenir un nivell d'activitat que sovint es relaciona amb els beneficis per la salut física i mental. Pineda s'ha sumat a la 26a Setmana Sense Fum, una iniciativa que busca conscienciar sobre els riscos del tabac i fomentar una vida més saludable. Aquest any la campanya porta el lema Inhala Vida, un missatge clar que convida a respirar aire net i cuidar-se. Una de les activitats més destacades ha estat el 18è concurs de cartells sense fum, amb la participació dels alumnes de 6è de primària del poble. A través del dibuix i la creativitat, els infants han reflexionat sobre els efectes del tabac i la importància de dir-li adeu. El Racing Pineda es manté a tercera nacional. El club aconsegueix la permanència a la categoria nacional a l'última jornada de Lliga, després de la victòria contra l'Olímpic Floresta a Can Xaubet i que el Ciutat de Mataró perdés a la pista de Caldes. El partit decisiu s'ha disputat en l'última jornada de la Lliga aquest cap de setmana a Can Xaubet, en un ambient de màxima tensió. I el temps. Avui dimarts veurem més núvols i demà dimecres mantenim aquesta situació de bon temps i notarem una lleugera refrescada en l'ambient. Per més informació podeu consultar la web de radiopineda.cat.

L'Auditori de Pineda acollirà el 17 de juny una nova edició de les Jornades Econòmiques. Aquest any es centren en la intel·ligència artificial i el lideratge emocional. L'objectiu és donar eines pràctiques a empreses i emprenedors i alhora impulsar l'activitat econòmica local fomentant l'aprenentatge i el debat. Hi participaran dos experts destacats, el doctor en psicologia i professor de la UOC, Manuel Armayones, que parlarà de la relació entre persones i tecnologia. Abordarà el paper dels agents intel·ligents i la necessitat de repensar la relació entre tecnologia i persones. La jubilació flexible guanya protagonisme per retenir talent i reforçar el sistema de pensions. La mesura permet que els treballadors que ja han accedit a la jubilació puguin reincorporar-se parcialment al mercat laboral, combinant la percepció de la pensió amb una activitat professional reduïda. L'objectiu d'aquesta mesura és doble. D'una banda, evitar la pèrdua de coneixement i experiència acumulada per part dels professionals veterans. I de l'altra, contribuir a la sostenibilitat del sistema mitjançant la continuïtat de les cotitzacions. A més, aquesta opció permet als jubilats a complementar els seus ingressos i mantenir un nivell d'activitat que sovint es relaciona amb els beneficis per la salut física i mental. Pineda s'ha sumat a la 26a Setmana Sense Fum, una iniciativa que busca conscienciar sobre els riscos del tabac i fomentar una vida més saludable. Aquest any la campanya porta el lema Inhala Vida, un missatge clar que convida a respirar aire net i cuidar-se. Una de les activitats més destacades ha estat el 18è concurs de cartells sense fum, amb la participació dels alumnes de 6è de primària del poble. A través del dibuix i la creativitat, els infants han reflexionat sobre els efectes del tabac i la importància de dir-li adeu. El Racing Pineda es manté a tercera nacional. El club aconsegueix la permanència a la categoria nacional a l'última jornada de Lliga, després de la victòria contra l'Olímpic Floresta a Can Xaubet i que el Ciutat de Mataró perdés a la pista de Caldes. El partit decisiu s'ha disputat en l'última jornada de la Lliga aquest cap de setmana a Can Xaubet, en un ambient de màxima tensió. I el temps. Avui dimarts veurem més núvols i demà dimecres mantenim aquesta situació de bon temps i notarem una lleugera refrescada en l'ambient. Per més informació podeu consultar la web de radiopineda.cat.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.

0: Són les 5. Notícies.
1: Després de setmanes sense avenços, els metges han canviat d'estratègia. Ara han començat a fer una vaga, que significa no fer hores extres voluntàries, amb una campanya que porta el nom Ni un minut més. Per tant, moltes operacions, també visites o proves, que es fan gràcies a aquest sobreesforç, estan ara limitades. Sense aquestes hores, el sistema evidencia, asseguren els metges, una realitat que els professionals denuncien des de fa temps, que falten metges i també més recursos. Apareix una nova jubilació més flexible. Ara el govern espanyol obre la porta a una retirada més gradual en què el treball i la pensió poden conviure. La nova norma regula la coneguda jubilació flexible, que permet a una persona ja jubilada tornar a treballar parcialment mentre continua cobrant una part de la seva pensió. Els Mossos d'Esquadra han detingut a dues persones presumptament vinculades a un assalt en una plantació de marihuana a Tordera. Segons han avançat alguns mitjans, els fets es van començar a investigar. A la matinada de diumenge, els Mossos van rebre l'avís d'una fugida d'un vehicle des de Tordera. Finalment, van iniciar un dispositiu de seguiment i van aconseguir aturar aquestes dues persones que haurien participat també en un tiroteig. La diputada calellenca Glòria Freixa, actual secretària primera de la Mesa del Parlament, oficialitza la seva candidatura per encapçalar Junts per Catalunya a Barcelona a les properes eleccions. Per tant, s'incorpora a una carrera interna que ja compta amb altres aspirants. El procés marca l'inici de les primàries amb el partit, on escollirà el seu alcaldable justament per les eleccions municipals, en aquest cas a Barcelona. Acaba la fase de la restauració del castell de Palafolls. Han acabat aquests treballs finançats per la Unió Europea amb prop de 3 milions d'euros. L'Ajuntament de Palafolls, finalment, ha pogut ultimar aquestes obres que han servit per reconfigurar una mica el projecte, modificar-lo i també arreglar algunes parts d'aquest gran castell, com és el castell de Palafolls. Recordem, Mishima actua a Pineda aquest dissabte a 8:45 del vespre a l'Auditori. Aquesta banda catalana és una de les protagonistes de la programació del 10è aniversari de l'Auditori de Pineda. Aquest grup ha expressat la seva il·lusió per tornar als escenaris i també per actuar a Pineda. Recordeu, les entrades al preu de 20 euros les podeu comprar a auditoripineda.cat. La cursa de Pineda de 10 quilòmetres arriba diumenge en la seva 22a edició, una de les proves populars més destacades de la nostra comarca. Està organitzada per G-Sport amb el suport de l'Ajuntament. La cursa sortirà a 8:45 del matí del Passeig de la Marina a Poblenou i acabarà, com és habitual, a Can Xauvet. I el temps que ve marcat una vegada més per la calor i també la xafogor, una xafogor ben present ja aquests dies, com si estiguéssim en ple estiu. La situació es mantindrà també així, amb força bonança arreu de Catalunya, tot i que avui poden haver-hi algunes tempestes al Pirineu i també al Prepirineu, amb algunes nuvolades que poden arribar també a la línia de la costa. Demà farà bon temps en general. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: muy diferente.
1: Molt bona tarda, família. Com esteu? Aquí Jaume Casals us saluda una tarda més. Ja sabeu que estaré fins a les 7 acompanyant-vos aquí als estudis de Ràdio Pineda i posant aquesta millor música que ens acompanya d'aquest panorama musical actualment aquí a Catalunya i al territori espanyol. Sempre ho fem amb un somriure i amb energia positiva, ja ho saps. Et deixo amb el primer tema, Malú, Primer Amor. Que tinguis una molt bona i feliç tarda.

0: Sí?
1: Yo.
2: La Cami era la veïna, va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos.
3: Li vaig dir, Camila, tia,

0: I com diuen els catarres, diumenge sense drama. Com ens agraden els diumenges? Ens agraden per una banda, però per l'altra no. Perquè si és diumenge vol dir que ja s'acosta dilluns. I els dilluns costa aixecar la setmana. Però sempre els diumenges amb els catarres passen molt millor.
1: Tots els dies que vindran.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
2: Ara, amb Dental Company Pineda, t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de brackets amb emblanquiment inclòs. Demana la teva cita en el 937 069 257.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda, obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

Família, 2 de juny de 2026, aquest fantàstic dimarts, una mica ennuvolat ara a la tarda, però amb un temps que ja comença a fer una mica de xafogor. Escolta'm una cosa, avui és el Dia Mundial de la miastènia gravis, una enfermedad autoimmuna i neuromuscular crònica que és que s'origina degut al desordre del sistema immunològic. Així que re, una abraçada per totes les persones que pateixen aquesta miastènia gravis. 10 minuts i arribem a les 6 de la tarda. Això és Calm Down de Rema i seguidament vindrà Les Guapes d'Alejandro Sanz. Per tu, que ens estàs escoltant.

0: Són les 6. Notícies. Notícies.
1: Després de setmanes sense avenços, els metges han canviat d'estratègia. Ara han començat a fer una vaga, que significa no fer hores extres voluntàries, amb una campanya que porta el nom Ni un minut més. Per tant, moltes operacions, també visites o proves, que es fan gràcies a aquest sobreesforç, estan ara limitades. Sense aquestes hores, el sistema evidencia, asseguren els metges, una realitat que els professionals denuncien des de fa temps, que falten metges i també més recursos. Apareix una nova jubilació més flexible. Ara el govern espanyol obre la porta a una retirada més gradual en què el treball i la pensió poden conviure. La nova norma regula la coneguda jubilació flexible, que permet a una persona ja jubilada tornar a treballar parcialment mentre continua cobrant una part de la seva pensió. Els Mossos d'Esquadra han detingut a dues persones presumptament vinculades a un assalt en una plantació de marihuana a Tordera. Segons han avançat alguns mitjans, els fets es van començar a investigar. A la matinada de diumenge, els Mossos van rebre l'avís d'una fugida d'un vehicle des de Tordera. Finalment van iniciar un dispositiu de seguiment i van aconseguir aturar aquestes dues persones que haurien participat també en un tiroteig. La diputada calellenca Glòria Freixa, actual secretària primera de la Mesa del Parlament, oficialitza la seva candidatura per encapçalar Junts per Catalunya a Barcelona a les properes eleccions. Per tant, s'incorpora a una carrera interna que ja compta amb altres aspirants. El procés marca l'inici de les primàries amb el partit, on escollirà el seu alcaldable justament per les eleccions municipals, en aquest cas a Barcelona. Acaba la fase de la restauració del castell de Palafolls. Han acabat aquests treballs, finançats per la Unió Europea, amb prop de 3 milions d'euros. L'Ajuntament de Palafolls, finalment, ha pogut ultimar aquestes obres que han servit per reconfigurar una mica el projecte, modificar-lo i també arreglar algunes parts d'aquest gran castell, com és el castell de Palafolls. Recordem, Mishima actua a Pineda aquest dissabte a 8:45 del vespre a l'Auditori. Aquesta banda catalana és una de les protagonistes de la programació del 10è aniversari de l'Auditori de Pineda. Aquest grup ha expressat la seva il·lusió per tornar als escenaris i també per actuar a Pineda. Recordeu, les entrades al preu de 20 euros les podeu comprar a auditoripineda.cat. La cursa de Pineda de 10 quilòmetres arriba diumenge en la seva 22a edició, una de les proves populars més destacades de la nostra comarca. Està organitzada per G-Sport amb el suport de l'Ajuntament. La cursa sortirà a 8:45 del matí del Passeig de la Marina a Poblenou i acabarà, com és habitual, a Can Chauvet. I el temps que ve marcat una vegada més per la calor i també la xafogó, una xafogó ben present ja aquests dies, com si estiguéssim en ple estiu. La situació es mantindrà també així, amb força bonança arreu de Catalunya, tot i que avui poden haver-hi algunes tempestes al Pirineu i també al Prepirineu, amb algunes nuvolades que poden arribar també a la línia de la costa. Demà farà bon temps en general. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

Família, passen 4 minuts de les 6 de la tarda i escolta'm una cosa, si avui és el teu aniversari, moltíssimes, moltíssimes felicitats. Has de saber que si avui fas anys, dia 2 de juny, comparteixes aniversari amb l'actor de sèries tan icòniques com Prison Break, el Wentworth Miller, que és el protagonista de Prison Break, i també comparteixes aniversari amb la meva mare. Així que, mare, si m'estàs escoltant, moltes felicitats també. I a tu, que també ens estàs escoltant, moltíssimes, moltíssimes felicitats.

A punt d'arribar a un quart de set de la tarda i espero que estiguis passant una bona tarda. Si encara estàs treballant, vinga, que sigui lleu, i si estàs a casa, relaxa't, posa't còmode, comença a pensar què faràs per sopar, també mentre que escoltes aquesta cançó de John Legend, All of Me.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.

Família, amb aquest Right Here em despedeixo, ens veiem demà, ens veiem, no, quina mania, en dia ens veiem, ens escoltem demà un altre cop de 5 a 7 aquí a Ràdio Pineda, com sempre. Espero que passis una molt bona tarda i una molt bona nit. Ens escoltem demà, somriu, adiós, adiós.

0: Són les 7, l'informatiu del vespre.
1: El Centre Innova de Pinedo ofereix nous cursos per ajudar els joves a trobar feina aquest estiu. Ha obert inscripcions per diverses formacions adreçades sobretot a la gent jove. L'oferta inclou cursos pràctics i orientats als sectors amb més demanda, pensats per millorar competències. Hi ha, per exemple, un curs que es diu Treballa a l'estiu. Prepara els participants en l'atenció al client, recerca de feina o gestió de situacions diverses. Ofereix també la formació de monitor de lleure per a majors de 18 anys. Hi ha també cursos d'animació turística, mantenir d'edificis o de neteja hotelera amb bones sortides laborals. Tots inclouen acompanyament, també orientació professional. Les places són limitades. Les inscripcions ja estan obertes. Tota la informació la trobareu al Centre Innova de Pineda. Mentrestant, l'Auditori de Pineda acollirà el proper 17 de juny una nova edició de les Jornades Econòmiques, aquest any centrades en la intel·ligència artificial i el lideratge emocional. L'objectiu, donar eines pràctiques per a empreses i emprenedors i impulsar també l'activitat econòmica. Hi participaran dos experts destacats, el doctor en psicologia i professor Manuel Armayones, que parlarà de la relació entre persones i tecnologia. Abordarà el paper als agents intel·ligents. I també intervindrà Sílvia Guinart, consultora internacional. Explicarà com el neuromàrqueting ajuda a connectar clients i vendre més. Explicarà també com la combinació amb intel·ligència emocional permet millorar la connexió amb els clients. El projecte inclou també una taula rodona amb empresaris i experts. La jornada és el 17 de juny, començarà al matí i acabarà al migdia. És gratuïta, però heu de fer inscripció a pinedademar.cat. La jubilació flexible guanya protagonisme per retenir el talent i per reforçar el sistema de pensions. Aquesta mesura permet que els treballadors que ja han accedit a la jubilació puguin incorporar-se parcialment al mercat laboral. L'objectiu de la mesura és doble. D'una banda, evitar pèrdua de coneixement i experiència acumulada per part dels professionals més veterans, però també ser més sostenibles a nivell del sistema de cotitzacions. Ho ha explicat a Ràdio Pineda l'advocat Jordi Masnou.
2: La jubilació flexible és que aquelles persones que arriben a la jubilació, que arriben a l'edat de jubilació, que arriben a la possibilitat de meritar la pensió, per tant, ja tenen aquest pas fet, d'acord, decideixen reincorporar-se a nivell parcial al mercat laboral, a l'activitat, de manera parcial. Òbviament, la pensió vindrà reduïda en el percentatge en què es reincorporen a l'activitat, continuaran cotitzant i continuaran millorant la pensió futura quan cessin definitivament i del tot l'activitat.
1: L'activitat laboral es redueix, els treballadors continuen cotitzant a la Seguretat Social i això repercutirà també en els ingressos del sistema de pensions.
2: Aquell 30%, aquell 50%, el deixa de percebre en forma de pensió de jubilació. Ell continuarà cotitzant per aquest percentatge del 30 o del 50% perquè continuarà en actiu a la Seguretat Social i millorant la seva pensió futura i cobrarà doncs, la prestació que li correspongui per la seva activitat professional que torni a fer.
1: És una opció que permet als jubilats complementar els seus ingressos, mantenir també un nivell d'activitat, si és que volen, que sovint se relaciona amb els beneficis per a la salut física i mental. Trobareu tota la informació i aquesta entrevista sencera a radiopineda.cat. I els metges es planten, deixen de fer hores extres per visibilitzar el que consideren col·lapse. Després de setmanes de vaga sense avenços, els metges han canviat d'estratègia. Ara fan una nova vaga que significa no fer hores extraordinàries. La campanya porta per nom Ni un minut més. Moltes operacions, visites o proves es fan gràcies a aquest sobreesforç que està sovint fora d'horari. I Pineda s'ha sumat una vegada més a la Setmana Sense Fum. La iniciativa busca conscienciar els riscos del tabac i fomentar una vida més saludable. Una de les activitats més destacades és el concurs de cartells sense fum. Hi han participat alumnes de 6è de primària de Pineda. A través del dibuix i de la creativitat, els infants han reflexionat sobre els efectes del tabac i, sobretot, la importància de dir-li adéu. I els Mossos d'Esquadra han detingut a dues persones presumptament vinculades amb un assalt i tiroteig en una plantació de marihuana a Tordera. Ho han avançat alguns diaris. Van fugir amb un cotxe des de Tordera. Efectius de Mossos i de policia local van començar un dispositiu i els van aturar. Van detenir dues persones. Els agents van comprovar que una d'elles estava ferida, causada la ferida per arma de foc. Va ser atesa en un centre hospitalari. Els ocupants van quedar detinguts. I la diputada calellenca Glòria Freixa, que és l'actual secretària primera de la Mesa del Parlament, oficialitza la seva candidatura per encapçalar Junts per Catalunya a Barcelona a les properes eleccions municipals. Ara s'incorpora, per tant, a una carrera interna que compta amb dos aspirants, que són Jordi Martí i Pilar Calvo, que és també diputada al Congrés. El procés marca així l'inici de les primàries en què el partit ha de triar el seu alcaldable per la ciutat de Barcelona. Han acabat els treballs de restauració en part de la gran fortalesa de Palafolls. S'hi han destinat 3 milions d'euros de fons europeus. Un gran esforç de tots els implicats, segons ha dit l'Ajuntament de Palafolls. S'ha dut a terme un estudi arqueològic per saber què amaga aquesta fortalesa i també s'han consolidat murs i s'han restaurat alguns àmbits del recinte d'aquesta gran fortalesa, com diem, que presideix doncs, el poble de Palafolls. I Mishima actuarà a Pineda aquest dissabte. Serà 8:45 del vespre a l'Auditori. Aquesta banda catalana és una de les protagonistes de la programació especial del 10è aniversari de l'Auditori. El grup ha expressat la seva il·lusió per tornar als escenaris, però també per actuar a Pineda. Ho ha dit David Carabent, que és la veu i també guitarrista de Mishima.
3: Serem a Pineda de Mar per oferir un concert de Mishima. En tenim moltes ganes, estem treballant en un nou àlbum i aquests concerts de principis d'estiu ens agraden moltíssim. La gent està amb moltes ganes ja d'anar de vacances, les primeres calors ens encenen a tots i estic segur que serà una jornada magnífica. Un dissabte de juny a Pineda de Mar, què més vols?
1: Recordeu, encara queden algunes entrades, les podeu comprar al preu de 20 euros al web auditoripineda.cat. I el Racing Pineda aconsegueix la permanència a la categoria nacional a l'última jornada de Lliga, després de la victòria contra l'Olímpic Floresta a Can Xubet i que el Ciutat de Mataró perdés a la pista d'alcaldes. Un partit, per tant, decisiu que s'ha disputat a l'última jornada de Lliga. El Racing s'hi jugava molt perquè depenia tant del seu resultat com del que passava a la pista d'alcaldes. I la cursa de Pineda arriba justament a Pineda el diumenge amb la seva 22a edició, una de les proves populars més destacades de la comarca. La prova està oberta a participants majors de 16 anys, recorrerà un circuit molt planer a la primera línia de mar, molt atractiva per molts corredors tan experimentats com també amateurs. Tothom rebrà una samarreta i una safata amb baduixes del Maresme. Avui calor d'estiu, ja ha començat la xafogor. A més, els vents són molt fluixos, però com diem, doncs molta xafogor que ja es nota avui, aquesta tarda, amb alguns núvols més. Demà dimecres sembla que seguirà el bon temps, si més no la costa. La crònica és de Jordi Pérez.
4: La tendència seguirà així, de sol, amb bandes de núvols prims que aniran creuant els cels de Catalunya, però sí, és veritat que augmentaran els núvols de tipus alt i mitjà a la tarda, deixant la tarda més variable i fins i tot més ennuvolada, però en principi, si no hi ha sorpresa, no esperarem precipitacions perquè insistim, les tempestes les esperem cap a la banda de Girona. Temperatures, pocs canvis, lleugera tendència a la baixa i en algunes zones s'hi fa no fa com ahir. Dimecres tindrem un dia de sol, alguns nuvolets prims. Això sí, com que haurà passat el front, tindrem una refrescada en el conjunt de Catalunya a l'espera de dijous, durant la segona part del dijous, i per tant estarem atents perquè zones del Pirineu, Prepirineu i sobretot comarques de Girona i Barcelona, doncs arruixar les tempestes poden ser protagonistes i avançar cap a zones litorals. A veure, això demà si ho acabem de perfilar-ho, però sí que hi ha un canvi més important de cara a dijous i posteriorment, divendres, doncs, la refrescada encara més evident que la que notarem demà. Durarà poc, perquè el cap de setmana tornarien a remuntar les temperatures, però lleugerament i sense arribar ni de bon tros als excessos d'aquests dies enrere.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
2: Ara en Dental Company Pineda gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb emblanquiment inclòs per només 2.999 euros. Demana la teva cita en el 937 069 250.

0: Són les 8. Notícies.
1: Després de setmanes sense avenços, els metges han canviat d'estratègia. Ara han començat a fer una vaga, que significa no fer hores extres voluntàries, amb una campanya que porta el nom Ni un minut més. Per tant, moltes operacions, també visites o proves, que es fan gràcies a aquest sobreesforç, estan ara limitades. Sense aquestes hores, el sistema evidencia, asseguren els metges, una realitat que els professionals denuncien des de fa temps, que falten metges i també més recursos. Apareix una nova jubilació més flexible. Ara el govern espanyol obre la porta a una retirada més gradual en què el treball i la pensió poden conviure. La nova norma regula la coneguda jubilació flexible, que permet a una persona ja jubilada tornar a treballar parcialment mentre continua cobrant una part de la seva pensió. Els Mossos d'Esquadra han detingut a dues persones presumptament vinculades a un assalt en una plantació de marihuana a Tordera. Segons han avançat alguns mitjans, els fets es van començar a investigar. A la matinada de diumenge, els Mossos van rebre l'avís d'una fugida d'un vehicle des de Tordera. Finalment van iniciar un dispositiu de seguiment i van aconseguir aturar aquestes dues persones que haurien participat també en un tiroteig. La diputada calellenca Glòria Freixa, actual secretària primera de la Mesa del Parlament, oficialitza la seva candidatura per encapçalar Junts per Catalunya a Barcelona a les properes eleccions. Per tant, s'incorpora a una carrera interna que ja compta amb altres aspirants. El procés marca l'inici de les primàries amb el partit, on escollirà el seu alcaldable justament per les eleccions municipals, en aquest cas a Barcelona. Acaba la fase de la restauració del castell de Palafolls. Han acabat aquests treballs, finançats per la Unió Europea, amb prop de 3 milions d'euros. L'Ajuntament de Palafolls, finalment, ha pogut ultimar aquestes obres que han servit per reconfigurar una mica el projecte, modificar-lo i també arreglar algunes parts d'aquest gran castell, com és el castell de Palafolls. Recordem, Mishima actua a Pineda aquest dissabte, 8:45 del vespre a l'Auditori. Aquesta banda catalana és una de les protagonistes de la programació del 10è aniversari de l'Auditori de Pineda. Aquest grup ha expressat la seva il·lusió per tornar als escenaris i també per actuar a Pineda. Recordeu, les entrades al preu de 20 euros les podeu comprar a auditoripineda.cat. La cursa de Pineda de 10 quilòmetres arriba diumenge en la seva 22a edició, una de les proves populars més destacades de la nostra comarca. Està organitzada per G-Sport amb el suport de l'Ajuntament. La cursa sortirà a 8:45 del matí del Passeig de la Marina a Poblenou i acabarà, com és habitual, a Can Chauvet. I el temps que ve marcat una vegada més per la calor i també la xafogor, una xafogor ben present ja aquests dies, com si estiguéssim en ple estiu. La situació es mantindrà també així, amb força bonança arreu de Catalunya, tot i que avui poden haver-hi algunes tempestes al Pirineu i també al Prepirineu, amb algunes nuvolades que poden arribar també a la línia de la costa. Demà farà bon temps en general. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

Són les 9. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 10. Ràdio Pineda.

les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

la una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.